voice and sing to him. Kembre de bo kende de bo shania. Keri ande de bo si ke kembre de bo shania. E de de de de de kembre de bo kande la. E kembre de bo si ka kembre de bo kori ande de bo sha. Kembre de bo kori ande de